0: Hora 14, Comunidad Valenciana.
1: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
2: Esta noche va a seguir siendo sofocante en muchos puntos de la Comunidad Valenciana, como la pasada, donde buena parte de la costa no se ha bajado de los 27 grados. Atención también esta tarde y mañana por la tarde en el interior, porque puede haber tormentas con fuertes rachas de viento y granizo. Por lo demás, mañana nos espera un domingo con intervalos de nubes y con temperaturas sin cambios, las máximas de entre 32 y 35 grados en las principales ciudades, pero con zonas del interior rozando los 40 grados. Son las 2 y 17.
0: Hora 14. Hora 14, Baida Albaida. Esteban Arroyo.
3: Bona vesprada, és dissabte 18 de juliol. Informatiu resum de la setmana on la Vall d'Albaida tanca aquestes jornades més caloroses que es recorden, marcada per una onada de calor excepcional que ha deixat registres històrics a la comarca. Ontinyent va arribar a convertir-se en la ciutat més calorosa d'Espanya, assolint els 44,4 graus, una temperatura rècord que va situar el municipi al capdavant dels observatoris estatals. Les màximes s'han mantingut durant diversos dies per damunt dels 40 graus en nombroses localitats, mentre que les nits també han sigut especialment difícils, amb mínimes tropicals i fins i tot tòrrides que en molts punts no han baixat dels 25 graus, impedint el descans. I el calor encara no dona tregua. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a partir d'aquest dissabte començarà un nou ascens progressiu de les temperatures que es prolongarà durant la primera meitat de la pròxima setmana. S'esperen de nou valors molt elevats a l'interior de la província de València, amb màximes que podrien tornar a acostar-se als 40 graus en la Vall d'Albaida. Davant aquesta situació, Sanitat insisteix en les recomanacions habituals: hidratar-se amb freqüència encara que no es tinga set, evitar l'exposició al sol i l'activitat física durant les hores centrals del dia, romandre en espais frescos i extremar les precaucions a les persones majors, els xiquets i els col·lectius vulnerables. També es recorda la importància de no deixar mai persones ni animals dins dels vehicles estacionats. I també, com no, extremar precaucions davant possibles incendis forestals i, si ne vegem algun, cridar al 112. L'Ajuntament d'Ontinyent executarà la reforma integral de la coberta del Centre Integral de Majors del barri de Sant Rafel gràcies a una subvenció de quasi 45.500 euros concedida per la Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància. L'ajuda finança el 100% de l'actuació i Ontinyent ha sigut un dels únics 12 ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana que han aconseguit aquesta subvenció entre un total de 101 sol·licituds presentades. Les obres permetran renovar completament la coberta de l'edifici, millorant-ne la conservació, la funcionalitat i l'eficiència sense cap cost per a les arques municipals. El regidor de Territori, Òscar Borrell, ha destacat que aquesta concessió és una molt bona notícia per a les persones usuàries del centre i també un reconeixement al treball tècnic dels departaments municipals a l'hora d'aconseguir finançament extern. El Centre Integral de Majors de Sant Rafel, inaugurat l'any 2011, és un espai de referència al barri, amb prop de 920 metres quadrats dedicats a activitats socials, culturals, formatives i esportives per a fomentar l'envelliment actiu de les persones majors. L'Ajuntament d'Ontinyent renovarà també de manera integral l'enllumenat de la pista d'atletisme del poliesportiu municipal gràcies al finançament de la Diputació de València. El projecte, que ja ha eixit a licitació pública, compta amb el finançament amb un pressupost, de prop de 262.000 euros i un termini d'execució de 4 mesos una vegada siguin adjudicades les obres. L'actuació permetrà substituir l'actual sistema d'il·luminació per 61 projectors amb tecnologia LED, millorant les condicions de visibilitat tant per als entrenaments com per a la celebració de competicions oficials. A més, també renovarà la instal·lació elèctrica i reforçarà la il·luminació en diverses zones de vianants del recinte esportiu. El regidor d'Esports, Ferran Gandia, ha destacat que es tracta d'una reforma molt esperada pels clubs i esportistes.
4: El canvi de la llum va ser desconegut per a tot el món que practiquem en aquest espai i bueno, passarem, mai millor dir, del cel a la terra. Bueno, les limitacions, evidentment, n'hi ha que tindre en compte el consum. En làmpares de 2.000 watts, que són les actuals, és molt elevat. A curt mig plaç, l'estalvi energètic compensa aquest gasto que fas en una làmpara LED.
3: Quant a terminis, això és el que ens ha pogut avançar el regidor.
4: Nosaltres pensem, i això està estipulat, per a que en el que queda d'any l'obra estiga acabada i, per tant, en les hores de menys llum natural, que és cara a l'hivern, o sigui, hivern-primavera, pues podrà, la instal·lació es pugui estar ja en ple rendiment.
3: El Consell ha aprovat la pròrroga per 10 anys més de la cessió gratuïta d'ús de l'immoble conegut com a Alberg Perú, situat a la partida de la Solana d'Ontinyent, a favor de l'Ajuntament de la ciutat. D'aquesta manera, el consistori podrà continuar utilitzant aquest espai com a alberg juvenil i per al desenvolupament d'activitats vinculades al turisme rural, mantenint la mateixa finalitat per a la qual va ser cedit inicialment. L'acord manté les mateixes condicions establides en la sessió inicial i contempla que, una vegada finalitzat el termini o en cas d'incompliment dels requisits, l'immoble revertirà a la Generalitat. Tres entitats de la Vall d'Albaida es beneficiaran de les ajudes de la Generalitat per a impulsar la competitivitat i la transformació del teixit industrial valencià. La Conselleria d'Indústria ha resolt la convocatòria del programa INENTI 2026. Entre les entitats beneficiàries de la comarca figuren el clúster Innovai i Atebal Vall d'Albaida. Alicia Alcina és agent d'innovació de Coeval en Innovai Cluster.
5: Ens permetrà desenvolupar des de Coeval el projecte que es denomina Programa d'Impuls al Talent, la Cooperació i la Seguretat Industrial a la Vall d'Albaida. És una iniciativa que pretén donar resposta a alguns dels principals reptes que afronta la indústria de la nostra comarca. El foment del talent i les vocacions industrials, també l'eix de cooperació empresarial i, finalment, la promoció de la seguretat industrial.
3: Les subvencions finançaran fins al 70% dels projectes presentats, amb un màxim de 100.000 euros per iniciativa, i permetran impulsar actuacions orientades a reforçar la competitivitat de les empreses i afavorir la reindustrialització del territori. En total, la Generalitat ha aconseguit ajudes a 41 associacions empresarials de tota la Comunitat Valenciana. Felipe Carrasco és el secretari autonòmic d'Indústria.
6: Hem de dir, i especialment em dona molta satisfacció poder dir de que Ontinyent ha sigut l'única ciutat fora de les grans capitals que ha obtès dos ajudes directes en la nova política de clústers al voltant de 160.000 euros per a este any 2026 que venen, com dia, a reforçar la competitivitat de les nostres empreses.
3: Fem una breu pausa i tornem de seguida.
0: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
7: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
8: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
7: ¿Ah, sí?
8: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
7: Dime la web y me informo.
8: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
3: Seguim repassant l'actualitat de proximitat dels municipis de la Vall d'Albaida. L'Ajuntament de l'Olleria ha finalitzat una nova fase de les actuacions de gestió forestal al barranc del Convent, amb treballs silvícoles i de tractament de canyar inclosos en el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. Els treballs han consistit en tasques de poda, desbrossament i aclarida de la vegetació amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis i millorar la gestió d'aquest entorn natural. L'actuació ha comptat amb una subvenció de 9.280 euros de la Diputació de València dins del programa de gestió forestal sostenible i prevenció d'incendis forestals. Les obres han estat executades per les empreses Fran Bernatura i Belda Ingenieros. Montaverner destaca entre els municipis amb millors indicadors demogràfics d'Espanya, segons l'edició 2026 de les fitxes socioeconòmiques elaborades pel Consell General d'Economistes d'Espanya. L'informe situa la localitat de la Vall d'Albaida com la primera d'Espanya en taxa de fertilitat i la quarta del conjunt de l'Estat pel nombre de naixements per cada 1.000 habitants durant l'any 2024 amb un índex del 67,64%. Les fitxes socioeconòmiques elaborades a partir de dades procedents d'una vintena de fonts oficials recopilen i comparen indicadors econòmics, socials i demogràfics de tots els municipis espanyols. En aquesta edició, Montaverner destaca especialment pels seus bons resultats en els indicadors relacionats amb la natalitat i la fertilitat, situant-se entre els municipis més destacats de tot l'Estat en aquest àmbit. L'Ajuntament d'Agullent continua amb les obres de renovació de tres parcs municipals del poble. Aquesta setmana han començat els treballs de millora al parc de la plaça d'Espanya, on s'està substituint els paviments de seguretat de les zones de joc. Una vegada finalitzat aquesta actuació, els treballs continuaran als parcs de la Creu i de les Eres, on també renovarà el paviment de seguretat i es milloraran els jocs infantils. La banda jove comarcal de la Vall d'Albaida ja té nou director. El mestre ontinyentí, David Castelló, serà l'encarregat de dirigir la formació durant les pròximes temporades. La designació arriba després d'un procés de selecció al qual s'han presentat diferents propostes. Escoltem a David Castelló.
9: Bueno, ha sigut una satisfacció molt gran perquè era un projecte que em feia molta il·lusió. La veritat que ho agafé amb moltes ganes i molt motivat. La veritat que és una oportunitat molt bona de poder treballar amb músics de la comarca.
3: El barri de Poblenou prepara una activitat per recuperar la memòria col·lectiva a través de les fotografies antigues. El dijous 30 de juliol, a partir de les 10 de la nit, es trauran les cadires a la fresca per projectar en una pantalla gran imatges del barri corresponent als anys 50 i 60. Almudena Francés ha estat a Ràdio Ontinyent.
10: Intentem que totes les fotos siguin fotos que no siguin retrats. Busquem fotos en les que passen coses. I normalment coses que igual ara ja no passen, no? O estan molt en desús.
3: Les persones que vulguin aportar fotografies poden enviar-les escanejades o fotografiades al correu fotosalafresca@gmail.com o entregar-les presencialment al magatzem de Tres Fan del barri de Sant Rafel, de 9 del matí a 2 de la vesprada. Bocairent ha finalitzat la renovació de 4,5 quilòmetres de la xarxa municipal d'aigua potable amb la col·laboració de Gebasa, l'empresa de la Diputació de València encarregada del cicle integral de l'aigua. Els treballs han permès reduir un 20% les pèrdues d'aigua i aconseguir un estalvi estimat de 42 milions de litres anuals. L'actuació, amb una inversió de 338.000 euros, s'ha desenvolupat en zones disseminades i allunyades del nucli urbà, com el camí de la via i l'entorn de la baixada de la canaleta. Ximo Carbonell és el regidor d'Urbanisme, el qual ens contava això.
11: I ara pues, ja està tota canviada, ara encara estan fent-se alguns repassos i alguns controls de pressió, de veure els veïns com van tenint, si hi ha problemes, intentar solucionar, perquè sense voler tota una xarxa nova quan es fa el canvi pot deixar alguna cosa de terreta o de brutícia.
3: La Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida ja ha presentat la programació de l'edició de 2026 per a aquest estiu, que celebrarà entre el 25 de juliol i el 26 de setembre, amb espectacles en una desena de municipis de la comarca. Arrencarà el 25 de juliol a Bellús, després passarà per Guadasséquies el 31 de juliol, Terrateig l'1 d'agost, Pinet el 2 d'agost i acabarà a Carrícola el 26 de setembre.